0: És verge. Fins i tot l'acte repetit cada acte és verge. Fins i tot l'acte repetit.
1: Fins i tot l'acte repetit cada acte és verge. Fins i tot l'acte repetit cada acte és verge. Fins i tot l'acte repetit cada acte és verge. Fins i tot l'acte repetit cada acte és verge. Fins i tot l'acte repetit. Cada acte és verge. Fins i tot l'acte repetit. Cada acte és verge. Fins i tot l'acte repetit. Cada acte és verge. Fins i tot l'acte repetit. Cada acte és verge. Fins i tot l'acte repetit. H-A-C és verge. A-1, the repeated act. H-A-C és verge.
2: The repeated act is verge.
0: Cada acte és verge, fins i tot l'acte repetit, òrgan al quadrat.
1: Fins i tot l'acte
0: ASLSP. As low as possible. I was just trying to explain the opposite metaphor of us. As cold as possible. Y todos participamos.
2: Y todos participamos.